s'ha d'esperar en pensier, s'ha d'anar rugue que t'has fet a primavera, s'ha d'anar a veig a cançó.